0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo. El 25 de juliol, a les 9:30 del vespre, a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Radio Balear. Un sabor muy nuestro.

0: 17 minuts per arribar a les dues. Saludam a la Marga Beltrán. Marga, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, efectivament.
0: Bon dia. Sí.
1: Ja llega el verano.
0: Sí, per tu sí, per d'altres diuen ja estem farts de color. Sí, quasi, quasi.
1: Però encara està molt suau aquest assumpte, eh?
0: Sí.
1: O sigui que d'aquí que arribi calor encara mos queda, o sigui que ja s'ha cansat a principi d'estiu, que
0: sí,
1: encara
0: però
1: no hi hem entrat,
0: però
1: que entra dia 21.
0: Jo crec que no és el problema no és la calor, sinó la humitat, que fa que aquesta sensació
1: sí
0: sigui tan molesta, no?
1: Sí, exactament.
0: Perquè si xerréssim d'una calor seca, supos que seria més bona d'aguantar.
1: Però clar, sues en el carrer, per poca calor que fa, sues, i no hi ha qui aguanti la suor. Això té tota la raó.
0: Així és.
1: Per tant, el nostre estiu no és com un estiu de Madrid, perquè mos entenem.
0: No.
1: I estem molt més alt estant a Madrid que nosaltres,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: La sensació no és la mateixa.
0: Efectivament. I això que diuen que de cara a cap de setmana encara pujaran més les temperatures, s'esperen 32 i 34 graus.
1: Jo crec, perquè només ha fet començar i fins ara no ha fet calor. La veritat, i el vespre se pot dormir perfectament.
0: Sí, fins i tot has de tapar, segons quin moment.
1: Eh? Jo me feia feix d'idó.
0: Jo fa pocs dies que el vaig llevar.
1: Bé, jo donc amb edredon. És un edredon d'estiu, però donc amb edredon.
0: Sí.
1: No sé d'on divendres de plomífero, no. No, cosa de plomes, però és un edredon d'estiu, que
0: sí,
1: se diu,
0: Sí.
1: Puixet, i no crec que m'ho llevi,
0: Clar.
1: De moment, me fa un servei boníssim,

0: Molt com els queixem a la nostra roca, té punta pelota, també.
1: Sempre te pots posar, sempre te pots posar al costat d'un forn i, sí. I semblarà que estàs en sistiu.
0: Sí, no, que de la roca ja no me mourà ningú. I, a més, la meva edat, potser si tingués 20 o 30 anys me n'anava, però no. Ja me quedo. Però a més, ja tinc els fills i la família per aquí, com que no?
1: Però, bueno, qualque viatge d'aquests, una escapada, sí, no? D'una setmaneta...
0: Si ve, anem en un país de calor i fer la noche vieja al Nadal a un puesto de calor,
1: sí.
0: Número 1. M'encanta. Prendre les uves amb retranquetes.
1: Pues mira,
0: i de vora la mà, m'encanta.
1: A Latinoamèrica existiu
0: a Brasil, a fer una volta pel Caribe, a la República Dominicana, qualsevol puesto d'aquests, me va bé. Me va bé.
1: Sí.
0: I aquí que passin fred.
1: Està bé. Bueno, I este guamo, que és partidari del fred o la calor?
0: No, a ell li molesta molt la calor.
1: Ah, que és
0: el
1: dels
0: meus. Li molesta moltíssim la calor. Aguanta més el fred.
1: Sí.
0: Aguanta més el fred. De fet, ens hi ven màniga de camió. Si hi ha una jaquetota. Perquè ja faria groller. Sí. Però si ven, vull dir, s'abric, fa anys infinits que no el fos posat. Però clar. Vamos.
1: Sí. Sí.
0: Agafa pols dins el ropero, el seu abric. Sí, no, el meu home és calorós.
1: És calorós,
0: que no.
1: Sí.
0: O sigui, que tenim dos estrens. Vas te dir que en l'estiu li tenen prohibit posar l'aire condicionat dins el cotxe o l'habitació, perquè m'ha costit de veres.
1: Sí, sí.
0: I hem optat perquè se posi el ventilador a la sora i a mi que no m'arribi. Ja està.
1: Bueno.
0: Un cada quart.
1: Sí,
0: ja
1: sí. Si firmeu aquests acords, ja està.
0: Vull dir que, pot ser.
1: Està bé. Anem a xerrar de cosetes, d'altres cosetes també interessants. I te comentava antes d'entrar en directe que, bueno, s'ha dut a terme una cirurgia contra Alzheimer.
0: Sí.
1: Aquesta cirurgia el que fa exactament és facilitar l'eliminació del cervell, neurotoxines que causen la pèrdua de memòria a una persona d'aquí del nostre país, doncs han passat 3 mesos d'aquesta operació i la família diu que ha notat bastant de milloria, tant que fins i tot la dona d'aquesta persona conta que està molt més actiu, que pot mantenir una conversació amb ell i que de vegades afegeix que li ha de dir que es calli perquè no t'haurà de xerrar.
0: Pues sí, aquesta cirurgia és experimental de moment, passar el CME, però ralentitza el deterioro cognitiu de les persones. És a dir, que nosaltres veiem aquestes persones amb el CME com a poc a poc van perdent memòria, se van ralentitzant i acaben amb un deterioro cognitiu bastant gros. Pues aquesta ralentitza. I realment, si ralentitza i pot durar anys que no se nota massa l'empitjorament,
1: pues
0: això és un avance boníssim.
1: Clar.
0: Beníssim. Però, clar, no cura. Mm. Jo crec que arribarem a un punt, a un moment, que s'arribarà a curar.
1: Sí.
0: Perquè els avanços, com veiem tot, gràcies a Déu, avancen molt ràpidament.
1: Mm-hmm.
0: Molt ràpidament. Mm-hmm. I un dia, m'agradaria veure-ho, que curin aquesta malaltia. Com han arribat a curar molt de càncers, molts, càncers, la paraula càncer, tots sabem quan te diagnosticaven un càncer, pues era mortal, tothom sortia plorant de la consulta perquè sabies que te moriries. Mm. Avui en dia, gràcies a Déu, i sobretot, si s'agafa temps, se cura.
1: Pues
0: jo penso que l'Alzheimer passarà 3/4 de la mateixa. El agafaran a temps, haurà mètodes preventius i mètodes que ja n'hi ha, per trobar-lo ben a punt, ben en el principi, que arribaran a curar.
1: Mm-hmm.
0: De moment, aquest avanç que han fet perquè se ralentisi tant aquest deterioro cognitiu, pues ja és un passet, ja és una passota. I més si tu veus que la família, me posen el puesto de la família, que veu que aquell homenet o aquella doneta anava perdent poc a poc, de moment, pues ja no va perdent. I inclús el més, va recobrant, com bé diu, d'aquesta família, que aquest senyor comença a xerrar i té una conversació claríssima i que pot parlar amb ella i disfrutar de la companyia, que més vols? Que més vols? Perquè ja se van treure fa anys enrere que van començar en el tractament de l'Alzheimer, que també ralentitzava en tractament bioral, en pastilles, que anava ralentitzant també poc a poc aquest deterioro. Però si ara en cirurgia a ralentir

0: de tal manera que cada dia no s'ha notat aquest deterioro, pues mira, estic molt contenta.
1: Ah, ja que dic que la tècnica que s'utilitza és poc invasiva, és una cirurgia, ja diu el metge responsable d'aquesta operació, és una cirurgia complexa tècnicament perquè s'utilitza el microscopi i són estructures molt petites per a que el pacient és molt poc invasiva, dura unes 3 hores la intervenció i el malalt està ingressat pràcticament només un dia, 24 claro. hores, i el dia següent ja torna a casa seva.
0: Claro, claro. Pues mira, és una gran notícia. Uh-huh. En vull moltes com aquesta, sí. Així de clar.
1: Sí, perquè hi ha que recordar que l'Alzheimer és una malaltia degenerativa.
0: Degenerativa. I si t'agafa aquest major, home, pobret, no? Major, m'ha referit a 80, 80 i pico d'anys. Pobret. Tenc que dir que jo no ho desitjo a ningú, lògicament. Mm. Però si t'agafa de jove, ja no parlem.
1: Sí.
0: Si t'agafa de jove, la vida mitja d'una persona jove amb Alzheimer, jove me refereix que 50 anys, o 50 i pico, als 5 anys, fa tanta via...
1: No, i fins i tot hi ha casos diagnosticats en 40 anys, Marga?
0: Que sí, com que una aposta. Si t'agafa jove, pues, dures poquíssim.
1: Que cada vegada, no només aquestes malalties, sinó d'altres, comencen de més temprana edat,
0: Pot ser. No, i arribarem que no tindran edat. Perquè l'Alzheimer fa poc, potser fa 20-30 anys, no sé exactament el temps que fa, que no tenia nom,
1: Sí.
0: No tenia nom. Ben que dic que tu veus que aquella persona s'anava deteriorant cognitivament i què passa? I no tenia nom, o sigui, és una malaltia relativament jove. Relativament jove, per tant, i jo me'n recordo en els principis, pues que inclús començaven amb una agressivitat, amb un malestar, amb un... Sí. Vamos, jo me contava una pacienta que sa mare se n'anava al jardí i començava a menjar-se flors i deia, mira, metges vermelles, coses grogues, i sortia corrent sols en el carrer, nua, i eren, vamos, que els tenien que sedar pràcticament.
1: Sí.
0: I em va dir, oh, fermar, i això era horrorós. I ara amb aquest medicament que estan sortint tan avançat, almenys calmes un poc la situació. Hem de dir que els avanços se van crescer moltíssim i avançant, gràcies a Déu. Més, tot bé, tindríem que pensar en aquestes coses. Més, i no segons quines tonteries. Bé, no en parlem.
1: Que ja no m'ho fiquem a un terreny perillós, també.
0: Sí. Però, vamos, jo aplaudeix tots aquests avanços i aplaudeix tot el que se fa amb investigació i que no me fugin els nostres investigadors bons, per favor. Que se quedin a casa nostra i que s'haguessin fet feina i bona feina. Perquè jo pot per la sanitat pública, a pot per aquests grans avanços i els investigadors que tenim a Espanya, que són boníssims, però per falta de...
1: d'inversió...
0: I econòmicament que no els poden enredar, però me'n fugen.
1: Claro. I de sobretot de cuidar-los, no?
0: Sí. Mimen-los, cuidar-los i que se mos quedin. I que feien grans avanços i aposten per ells. Un urra per la investigació nostra. Perquè si l'animàssim un poquet i la retenguéssim en el nostre país, aquí nosaltres seríem els pioneros.
1: Clar.
0: Perquè tenim una gran medicina.
1: Sí, tenim
0: un gran metge, un gran professional, un gran sanitaris en general, que en els països mos lo rifen. Les volen. Mira quant de personal metge o personal d'infermeria ha fuit a altres països perquè aquí no les valoren. No les valoren. I estan mal pagats.
1: Sí.
0: No? Bé, idò. Estan més vist on que no en vull parlar, que aquest gran professional que tenim aquí, la nostra sanitat.
1: Així és.
0: Perquè ja ho veus, quant de turisme sanitari no ve?
1: Molt.
0: Bé, idò. Sí. Perquè aquí, a part que són bons, tot és gratis, no valen duro.
1: Així és, sí. Ho
0: pagam, nosaltres, és espanyol que fem feina.
1: Sanitat universal, no? Com se diu?
0: Universal per tots i bona. Sí. Aposta tenint tant de turisme sanitari. Jo també ho faria.
1: Sí.
0: Jo també ho faria,
1: clar.
0: Per la salut, qualsevol cosa. I a més que t'acosta, vamos, mira quan se moren per falta de perquè no tenen dobbers, o s'arruïnen. Bé, les pel·lícules ho veiem sempre, que s'arruïnen per tratar una malaltia que aquí la pagam tots, però la tenim per tots.
1: Clar.
0: Pues, un horror per la nostra sanitat, clar que t'ho dic.
1: Doncs, Marga, ho tenim que deixar aquí perquè ja arribem a les dues, arriben les notícies, i bueno, t'agraïm moltíssim, com sempre, que ens hagis acompanyat i xerrar un poquet de salut en tu, d'acord?
0: Sí, salut sobretot.
1: Molt bé.
0: I bona,
1: sobretot bona, i a cuidar-se a tots.
0: Molt d'anys.
1: Efectivament.
0: I bons,
1: sobretot bons. I bons. Marga, fins una altra, que vagi bé.
0: Gràcies,
1: adéu. Adéu. Radio
2: Balear. Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: Esbrollador.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània com...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.

saps autèntica història d'un al·lot falanitxer, fill d'un Santa Maria, que Déu el tingui la glòria.

0: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema: Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
1: Amb els anys hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
4: Esto no es La Jungla de Cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor. Es La Jungla de José Antonio Avellán.
5: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: No se molesten en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 3è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, la llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.